0: Las novitats de RTR.
1: La Confederaziun avverteixa da l'onda da chalira dals proxim dies. E l'Uniun Grischuna da Schis a sarà giù l'an passà con in Gutoin. Qua in dus als temas ozzelas trais, al microfono Live Caduf. Buonasera. Ils proxims dies veni polit ciao ten Svizra. Prognosticcia en temperaturas da 33 fin 37 grads. La Confederaziun avverteixe per quai din onda da chalira marcanta. Da Giovce da mezdì fin mardi saira vala per bleras parts de la Svizra il secund pliaus chalim d'avvertiments trais. En Grischun vala quel per il partenz la region da Cuira fin a Tuseun. Per els chantuns Basilea Citate e Basilea Champagna vala scizunt il pliaus celim quater. Darin avvertiments in il pliaus celim date tenor la Confederaziun in pliaut risico per problems cun la circulaziun u malessere.